0: cooperativisme fa més de 100 anys que està consolidat. Encara que hem perdut efectius, crec que és un model econòmic viable i amb molt de futur. Però ens haurem d'adaptar ràpidament als canvis de tot tipus que ens imposa aquesta societat capitalista. Aprenent que si les cooperatives són empreses, el soci té que ser empresari, fent una bona gestió i, sobretot, molta formació. Una altra pata que té que vertebrar l'associacionisme agrari són les organitzacions agràries. I encara que aquests últims anys s'ha eixit moltes vegades al carrer, que ens han sobrat els motius, no hem sigut capaços d'aglutinar més afiliació. La gent segueix anant per lliure i això s'haurà de repensar. Crec que fan falta més lideratges, fa falta més formació, fa falta aproximar-se més a les comarques i sectors i, per suposat, buscar aliances en aquesta societat per dir-los qui els vull de les butxaques com a nosaltres. Si en tot això el que es decideix a nivell polític i no participem i a nivell de capitalisme ens arruïnen i nosaltres no som capaços d'aparcar personalismes i estructurar i vertebrar un sector agrari ramader potent, podem ser un col·lectiu en perill d'extinció.
1: Falta formació, diu Ramon.
2: La Llavor, Cadena Ser.
1: L'últim programa, recordaràs, parlàvem que la despoblació no és un mal espanyol, és un mal europeu. Afecta bàsicament a l'entorn rural on l'agricultura era pilar econòmic fonamental. I dic era, en passat. Amb dades del Ministeri d'Agricultura et dic que sols el 4,6% dels titulars d'explotacions agràries tenen menys de 35 anys. Entre altres coses, això passa per un mal endèmic. El treball agrari ha sigut de sempre menyspreat i desprestigiat. I això té una traducció pràctica. La demanda dels cicles formatius de formació professional agrària estan ara mateix en mínims. Fins i tot alguns cicles han desaparegut dels centres públics de la comunitat. Raquel Aguilar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tu eres professora de formació professional, és així, no?
3: Sí, sí, de cicles de la família agrària.
1: Ajà, i resulta que heu hagut d'eixir, de juntar-vos, per tal de recordar una qüestió important. L'agricultura, i així en la llavor, intentem contar iniciatives en aquest sentit sempre que podem, té futur. Pot ser rendible i una eixida professional viable i digna. Que fort haver d'arribar a aquest punt.
3: Pues sí, lamentablement, pese a que les dades recolzen totes aquestes demandes i tota aquesta informació, ja que, per exemple, per donar una dada, el sector agroalimentari suposa més del 12% de l'ocupació en la Comunitat Valenciana i les exportacions agroalimentaris el 25,6% de les dades d'exportació, això ens està indicant que el sector agrari és un sector molt potent en la nostra comunitat, en la nostra economia, i pareix mentida que hi hagi que estar constantment recordant-ho.
4: Una llàstima, i se manca d'interès, però més encara, com estàs dient, així a la Comunitat Valenciana, que recordem, és la tercera regió d'Espanya en importància dins d'aquest sector. És que és absolutament preocupant, no?
3: Sí, sí. I a més, nosaltres, com a docents de FP de la família agrària, això ho estem palpant tots els dies, perquè contínuament estem en contacte amb les empreses del sector i contínuament ens estan demandant gent, necessiten gent que estiga formada i necessiten gent que vulga dedicar-se a treballar a qualsevol de les branques de l'agricultura, que és molt àmplia.
1: I ara que acaba el curs, per això que estàs dient, i que moltes i molts estan pensant en allò que estudiaran, pots explicar, Raquel, com és la formació en el sector agrari?
3: Bueno, pues la formació en el sector agrari, nosaltres el que detectem moltes vegades és quan parlem en alumnat que té que decidir on vol estudiar, que ens diuen allò de, ui, jo per replegar taronges no he d'estudiar. Entonces, continua en l'imaginari col·lectiu allò de el que no val pel camp, no?, que hem sentit tantes vegades, i que està molt, molt, molt allunyat de la realitat. Nosaltres, en els cicles de la família agrària, no ensenyem a replegar taronges, nosaltres ensenyem a realitzar una agricultura i una, pues, treballs forestals, treballs de jardineria, perquè té moltes branques, El que fem és capacitar a les persones per a ser tècnics i tècniques, per a fer un treball complex. No es tracta de replegar taronges, sinó es tracta de fer rendible, per exemple, una explotació, de ser capaç d'un viver de producció de planta ornamental, gestionar la producció de les plantes, gestionar totes les condicions ambientals d'aquestes plantes per a que creixin totes i en les millors condicions, que avui, per exemple, ja no es fa mà. Avui tot això va a través d'ordinadors, va, i tu des del teu mòbil en ta casa pots comprovar si el teu hivernacle té algun problema i resoldre'l. O sigui, és que està molt allunyat tot allò que poden estudiar de lo que és l'imaginari d'anar a replegar taronges al camp. Uh-huh. El camp és molt més i necessitem persones que estiguen qualificades per a treballar-lo.
4: I parlant d'aquest imaginari que tots tenim en ment, sobretot el que pensem més en homes, però a mi m'agrada preguntar-te pel tipus d'alumnat que teniu. Homes, dones, ja de tot, majors, joves?
3: Pues mira, tenim, sobretot és un cicle molt masculinitzat. Hi ha molt poques dones, però també he de dir que les dones que venen a estudiar són molt valentes i són molt, molt vàlides. Moltes vegades tenen més interès inclús que ells. I després sí que tenim molta gent major. Major, també estem parlant de, no dic molt major, però també estem parlant a partir de lo millor de 30 anys, que vol reorientar-se laboralment i troba en l'agricultura un camí a seguir en la seva nova vida laboral. I jo, a mi m'agradaria dir que per a totes aquestes persones que tenen un bagatge professional, que han passat per moltes circumstàncies en la vida, quan acaben estan molt agraïdes per l'oportunitat que els ha oferit estudiar un cicle, perquè totes aquestes persones acaben en treball. La nostra experiència és que el nostre alumnat, que a més ha de fer pràctiques, a l'hora que estem estudiant, hi ha períodes de pràctiques en empreses per a que ells coneguin el treball que se fa en l'empresa, distintes empreses, que vagin bé, que més els agrada. Pues bueno, la majoria dels nostres alumnes, quan acaben, ja tenen treball, i això és importantíssim.
1: I tan important. De fet, n'hi ha una dada que anava a preguntar-te jo per ella i t'has avançat tu. Quan parlem d'eixides professionals, cal parlar de números, sempre. Sol és un 2,7% de l'alumnat matriculat en formació professional ací a la Comunitat Valenciana estudia coses relacionades amb l'agricultura. Si relacionem eixa xifra amb el pes de l'agricultura en el PIB, en el Producte Interior Brut, resulta que falten mans. I això vol dir això que acabes d'assenyalar i que és molt important, que quan l'alumnat acaba ja en faena, treballant.
3: Sí, sí, de fet, alguns, si se descuiden, tenim que dir-los, no se n'aneu a treballar ja i quedeu-se i acabeu, perquè és que de veres que les empreses estan desitjant, de vegades ens demanen personal i els sabem de dir que ho sentim molt, però que tots els nostres alumnes tenen ja treball.
1: I quin tipus de treball tenen?
3: Pues bueno, mira, poden treballar des de jardiners, implantant jardins, mantenint jardins, tant en l'empresa privada com en l'empresa pública. Poden treballar fent treballs forestals, com a agents medioambientals. Poden treballar com a, depenent, claro, tot del cicle que siga, si és de grau mitjà, superior o bàsic, però també sent responsables d'explotacions, per exemple, en cooperatives agroalimentàries, assessorant. És que el treball és molt, molt ampli. Hi ha moltes... Poden dedicar-se, per exemple, a ser autònoms en explotacions d'agricultura ecològica, per exemple. És que les eixides són molt àmplies. Jo convido a les persones que estiguessin interessades en això a entrar en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, buscar dossiers de cicles formatius i ahí tenen tota l'oferta on es pot estudiar i les eixides professionals de cadascun dels cicles.
4: Que es poden contractar empreses, però com tu deies, els més valents, que es poden muntar també la seva empresa, ser autònoms i, en fi, tirar endavant també dins d'este sector, no?
3: Clar que sí. De fet, ja sí, hem tingut alumnes que en la seva família, a lo millor, tenien camps que ara no els estava cuidant ningú i s'han matriculat perquè volen reprendre aquesta activitat que havien deixat a la seva família i que li volen donar un canvi, una professionalització, una actualització i fer-les rendibles.
1: Cal, per tant, Raquel, impulsar esta branca de cicles. Què caldria que fera l'administració en ixe sentit? Sentiu el seu recolzament o és com la resta de la societat per allò de que qui no val pel, se'n vaig al camp, estan fent el mateix?
3: Pues sí, nosotros desde lo que es el Cicles de Agraria, en concret, sentim el abandonament de la conselleria en el sentit de que nosaltres som les persones que treballem en els cicles, som les que hem d'eixir al carrer a buscar alumnat. Hem de fer tasques de promoció, hem de pues, tindre els nostres Instagrams, fer pamflets, anar a fires, per a donar a la gent a conèixer els cicles. Clar, això té un problema, que jo puc aplegar a un número determinat de persones i persones pues, que és difícil aplegar a elles. Entonces nosaltres entenem que la conselleria, donat aquest cicle que té tanta importància en el relleu generacional per a un sector tan important com és l'agrari, hauria recolzar-nos en la difusió i donar a conèixer els cicles, perquè nosaltres, de manera individual, som incapaços d'aplegar ahí. Entonces necessitem una acció institucional on pensen i investiguen la gent jove quina percepció real té d'aquest tipus de cicles, perquè no els estudia, perquè els estudiaria. Per exemple, n'hi haurà gent que potser no tinga vehicle per anar al poble on s'estudien aquesta FP. I no té un transport públic, pues a lo millor s'ha de considerar també aquestes persones facilitar-los una red de transport públic. I una vegada sabem la gent per què no estudia, intentar fer una campanya molt potent en xarxes, parlar el seu idioma, per atraure a aquesta gent i que entenga que aquestes professions són professions de futur i que és interessant mantindre-les.
1: I tant.
3: I després...
1: Sí, dime, Raquel. Perdó.
3: No, que necessitaríem també, d'altra banda, que les administracions sol·licitaren estos títols quan van a contractar a les persones, perquè nosaltres tenim casos de municipis on hi ha un cicle formatiu, per exemple, de jardineria i floristeria, i que quan trau l'Ajuntament una oferta de formació demana un títol general de l'ESO. I clar, ahí lo que estem fent és, primera, denostar els cicles. Si tu en un cicle de l'ESO pots accedir a jardineria, pa que vas a estudiar jardineria. I segona, pues així, els recursos públics no s'estan invertint bé, perquè una persona de l'ESO té uns coneixements genèrics, però, per exemple, per a podar un arbre no té coneixements. Entonces, a esa persona l'has de formar. No obstant això, una persona que ve de jardineria està capacitada per a fer tots aquests treballs. Entonces, és sempre la millor opció, una persona que tingui una titulació específica.
1: Tant de presumir per part de la conselleria de recolzament a la incorporació al món agrari, als jovens i tal, i després, mira tu, caspa. Raquel Aguilar, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: En Buquet sabem que cada cosa al seu temps. Assaborix esta nova temporada de Melons d'Alger Buquet, una producció nacional amb un contingut altament sucós assegurat, que et dona racions de vida per a tu i racions de vida per al camp. Sandiesbuquet.es. Cada cosa al seu temps.
4: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Quique, com estem?
4: Molt bé, és el moment que dediquem així al programa a cuinar, a preparar un plat per a este cap de setmana o quan tinguem gana, li hem preparat el frigorífic i el rescatem. Avui que anem a preparar?
5: Pues mira, avui anem a preparar algo fresquet, que aprofitant que teníem l'escabeig de pollastre
4: sí.
5: De l'altre dia, pues mira, anem a introduir-lo en una amanida superbona, però anem a fer ahí una coseta diferent, val?
4: Ui, val, jo ja estic prenent nota, eh? A veure què ens contes.
5: Pues mira, a veure, la base de lletuga, de broig i de més,
4: sí.
5: Ixa base la tenim clara, ixa sempre té que estar en la amanida, anem a tindre-la clara, val?
4: Molt bé.
5: Després, el pollastre que desmicolarem també amb la vinagreta de l'escabeig, evidentment, també anem a tindre-lo, però...
4: És una recepta, per cert, recordem que tenim a la nostra web i que també està en unareceptaunrecuerdo.com. Allí està la recepta base, podríem dir, no? A partir de la qual prepararem el plat d'avui.
5: Efectivament, la base, l'escabeig que farem està allí i d'ahí pues, ja podem aprofitar-ho per a fer altres altres com la d'avui. I res, el que he fet ha sigut agafar una base d'avocat, ha agafat un avocat, uh-huh. i el que ha sigut el cigarrim en la base. Però per a que tinguera un toc cremós, el que he fet ha sigut que he agafat d'avocat i he agafat un iogurt grec,
4: sí.
5: i en el bol batidor li he ficat un punt de sal, una miqueta de pebre, uh-huh. i ho he batut tot,
4: sí.
5: i se queda pues una crema d'avocat.
4: Una crema, ah. Sí.
5: En un toquet així més amarguet, val? I superbo, li pots ficar les espècies que a tu t'agraden. Aleshores, això seria la base.
4: Molt bé.
5: Lo qual a mi m'encanta, perquè d'aquesta manera, una vegada tot se mescle, adquireix la manera que deixa un altre caràcter, no? Ja se n'eixin de la quotidià.
4: Clar.
5: De la quotidià. I res, i després, simplement he completat, pues mira, la carroteta de les cabells, que estava boníssima, també l'he incorporat. I he agafat carabasseta,
4: sí.
5: i amb la carabasseta l'he tallat molt finament, tipo
4: si fos
5: un carpaccio,
4: a
5: làmines, val? I això ho he fet el mateix en uns ravens. Bé. He agafat un bol, i en aquest bol pues, li he ficat una miqueta de sal, li he ficat part de l'escabeig, ho he mescat, ho he deixat que se m'acera una miqueta ahí, i clar, tu fixa't en la manera, val? La manera és la base amb l'avocat cremós, uh-huh. després tindria més broig,
4: sí.
5: d'acord? I després ja li hem ficat tot el que és la carloteta, la carabasseta, el rave, li he ficat uns xerris, d'acord? I després acabem coronant en tot el que és el pollastre en escabeig.
4: Ah.
5: I agafem la vinagreta que tenim superbona de l'escabeig, que està boníssima, i la reguem per damunt de l'amanida, junta una miqueta de sal i oli d'oliva verge extra. I la veritat és que aparentment no diu res fins que la mescles tota i comences a menjar-te-la.
4: Que bo. És important, i efectivament per a preparar un plat és important el sabor, faltaria més, però també quantes voltes mengem pels ulls. La presentació del plat també és super, super important, i en aquest cas jo crec que també compleix aquesta segona opció, veritat? Que és molt bo, però damunt, visualment és molt interessant.
5: Visualment és atractiva, és diferent, introduïm verdures, introduïm carn, introduïm fruites, la veritat és que és super completa, a més és refrescant i super saludable.
4: I recordem que aquesta recepta, com totes les anteriors, estan a la pàgina web.
5: Efectivament, la pàgina web unarecetaenrecuerdo.com, hi ha el perfil que tenim de les xarxes, pues ahí está el pas a pas, les fotos, per a que podeu reproduir-la i veure lo bona que està.
4: Molt bé. Perfecte, esta amanida de pollastre en escabeig, basant-se en una recepta que ja farem la setmana passada. Santi, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies, Quique.
4: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
4: Anem a parlar de vi, la secció que dediquem totes les setmanes a este sector. I la veritat és que hauríem d'anar més, no anem tant a la denominació d'Alacant, i avui és un bon dia per a parlar d'ella. Sempre se centrem en altres llocs, no? Altres denominacions, i està molt bé parlar de la denominació d'origen d'Alacant. Què trobem allí? I per què anem a parlar d'esta denominació?
6: Pues sí, mira, és una cosa curiosa perquè pareix que quan estàs ja a punt de... en el límit, no?, entre la província d'Alacant i de Múrcia, pues n'hi ha diguem, una població enclavada pues, entre muntanyes, que està a prop de Pinós, està també a prop de Novelda, uh-huh. que es diu Alguenya.
4: Alguenya.
6: Uh-huh. I Alguenya, pues, que pertany a la Comunitat Valenciana, no? Està en la província d'Alacant, pues, bueno, pues, és una de les zones on se cultiva la Monastrell, que és un raïm 100% mediterrani, i allà hi ha pues, un celler cooperatiu, no?, que és important dins de la denominació d'origen València, Alacant.
4: Alacant. Mm.
6: I aquest celler cooperatiu que bueno, té un nom comercial, no?, que són vins de l'Alguenya, pues, ha sigut i encara continua sent l'ànima econòmica i social d'aquesta zona, mm-hmm. d'Alacant.
4: O sigui, anem a parlar d'això, d'aquest celler cooperatiu, no?, d'Alguenya, i parlaves també que, sobretot, la reina, podríem dir, és la Monastrell, no?, la varietat.
6: Exactament. La Monastrell, que, bueno, pues mos pot donar molts vins, tal com estan fent ara mateix allí en la cooperativa, no? N'hi ha unes 2.300 hectàrees repartides entre, pues, bueno, Alacant i part de Múrcia, perquè, com ha dit, l'Alguenya està...
4: Frontera, pràcticament, no?
6: Frontera, exactament, sí. En les dues comunitats autònomes, les dues províncies, i, bueno, pues allí... Pues el cultiu de la vinya, pues és el que funciona. És el que funciona i, a més, és una zona històrica i, de fet, és tan històrica com a que en aquesta cooperativa, en aquest celler cooperatiu, pues n'hi ha, crec que, la major quantitat de fondellol de tota la denominació d'origen a Alacant. Uh-huh. I fondellols inclús de... segons els papers de 1955, però, bueno, me varen dir que n'hi havia altres fondellols de cases que venien de principis del segle passat, sí. Però que, clar, com no estava documentat, pues no sabien exactament dir la data exacta, no? Uh-huh. I, bueno, pues, com hem parlat altres vegades, la Monastrell és una varietat que és molt agraïda per a sols que són pobres, que no n'hi ha molta, no tenen molta aigua, i fan uns rendiments baixos, però donen una qualitat de raïm impressionant, no? Sí. A banda de la Monastrell, doncs, n'hi ha altres varietats, com la Gut de Llebre, la Tintorera, inclús blanques com la Irene, la Macabeu i la Verdil, però en aquest cas me vull centrar en la Monastrell perquè, com he dit abans, el principal actiu de la cooperativa és el fondellol.
4: Fondellol. No?
6: I bueno, pues ahí n'hi ha pues una gran concentració de tonells que és inclús daten de 1890 que estan marcats en la fusta, no? com a tonells superantics, i ahí està l'autèntic fondellol. Després i ese fondellol que a lo millor trauen un 3 un 4% de la capacitat de la barrica per a comercialitzar-lo, pues ara mateix tenen tres anyades, diguem, de fondellol. Una d'elles és premiada, que és la de 1980.
4: Sí.
6: La de 1955 jo la vaig tastar i me paregué fantàstica. Recordem que el fondellol és un vi que ve d'un rai de la Monastrell sobre Maurada, i aquesta Monastrell, pues, quasi se maura en el cep, no es pot maurar per processos on intervinga la mà de l'home. Uh-huh. I després passa a uns tonells on ja tenen, diguem, ixe tipus de vi, i el que va fent és el que traus, pues, ho vas recuperant en raïm de l'anyada que s'ha pogut fer, perquè no totes se poden fer, i això, pues, passa ahí com a mínim 25 anys. Uh-huh. A partir d'ahí, pues bueno, pues se va traguent. N'hi ha molta gent que per a dir és un vi de culte. N'hi ha molta gent que no l'entén, perquè realment és un vi en alta graduació, però tot és perquè n'hi ha tanta concentració de sucre que quan fermenta, pues, dona vins.
4: El resultat és molt d'alcohol.
6: I diuen que per cada any que passa puja un grau, encara que també, pues, n'hi ha mermes, n'hi ha també, pues, van traguent. Uh-huh. Però bueno, és diguem la xolla de ixe celler. Uh-huh. Encara que... Sí.
4: No digues que aquesta és la joia del de fondellol, però que també tenen altres apostes, no? El vi ecològic per exemple també.
6: Exactament,
4: és un objectiu.
6: Sí, perquè com és el que, bueno, pues, més ha treballat la cooperativa en fer producte ecològic, perquè realment el tipus de vinya no requereix fer ninguna inversió en fitosanitaris ni productes químics, sinó que funciona molt bé, i per tant, pues, farem tota la documentació que avui en dia és necessària per a fer un producte ecològic. I bueno, tenen un vi que es diu Flor d'Ènia, i el nom d'Ènia és el topònim original de l'àrab de la localitat, que és Alènia, que és Alguenya.
4: Sí.
6: I bueno, pues fan un ecològic de Monastrell Cirat que està molt bé, i inclús fan un vi dolç, Li diuen fondonet, però no és perquè se pareixca al fondillol.
4: Sí, sinó com és igual, paratge, sí.
6: És un paratge que es diu fondonet. Aleshores, el que fan és sobremaurar el raïm. Com és un vi de licor, pues li fan una mescla amb alcohol i el depositen com a mínim 5 anys en botes de fusta.
4: Sí.
6: I bueno, pues van traguent ampolletes de mig litro i bueno, és dolç, però no empalaga, és una cosa com si estigueres quan el veus ixa textura que pareix que siga un vi molt potent i després és una meravella en boca. I encara fan alguna cosa més en la Monastrell.
4: Un blanc també?
6: Sí, per la tècnica del blanc de noix, que hem parlat moltes vegades.
4: Sí, hem parlat així en alguna ocasió, sí.
6: Aconsegueixen fer d'un raïm negre, com és la Monastrell, un vi blanc, que a més és supergastronòmic, però que també diuen que és molt complicat de fer. I, bueno, i a banda, pues, els famosos rosats, que ja ni els embotellen directament, es venen a granell o en aquestes caixetes que porten un grifet,
4: sí.
6: Perquè la gent en eixa zona continua tenint demanda el rosat, no? per a vi de consum habitual, en les cases, en els bars, i he de dir que està molt bo. Inclús s'estalvien el pas de filtrat per a no llevar-li propietats al vi, i encara que no el veges brillant com pot ser un vi molt comercial.
4: Sí, alguna impuresa que té, no? Però que li dona...
6: Sí, però que fa una delícia de... Sí, és una delícia de vi. També, com la Monastrell és una varietat oxidativa, també moltes vegades pues és de consum ràpid, no? No fan molts litros, perquè cada vegada pues n'hi ha més... menys demanda de rosat, però no perquè no siga bo. Jo pense que és el vi més difícil tenen les bodegues avui en dia de vendre, però bueno, en fi, ahí està el gust de tots.
4: El fondellol, el fondonet, vins blancs, rosats, tenim de tot en el celler cooperatiu de Alguenya, del qual hem parlat en este programa, i d'ahí també la importància que tenen aquestes... Anava a dir empreses, no? Però que són molt més que unes empreses, que unes fàbriques, no sé.
6: Sí, fixa en població i, bueno, pues a més, jo penso que les cooperatives tenen que continuar.
4: Sí.
6: Si no tenim gent que treballa al camp perquè, bueno, pues els pares se fan majors, els fills es dediquen a una altra cosa, al final les cooperatives tindran que fer-se càrrec perquè se perd un patrimoni, un sol que deixa de llaurar-se i de treballar-se i és propens pues, a plagues, a que es cremen... Jo penso que les cooperatives fan una labor social molt important dins del món del camp.
4: Molt bé, avui hem parlat del celler cooperatiu d'Alguenya. Javier Prats, moltíssimes gràcies i fins una altra.
6: Fins una altra, gràcies.
1: No arriba un minut per acabar, Horatge.
4: Avui cel amb pocs núvols. Les temperatures pujaran una miqueta a Castelló i a la resta del territori sense massa canvis. El vent fluix en general, però serà més intens a Castelló. Per a demà tindrem núvols d'evolució a l'interior nord, pujaran les temperatures un poc més i el vent bufarà fluix amb intervals de moderat.
1: I una dita?
4: A tots ajuda Déu, no al que sembra en terra mala.
1: Ahí se no l'ajuda. Adéu a tots!
2: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER. La llavor. Cadena SER.
7: El cine en la SER con Pepa Blanes.

0: Bueno, i aquí tenim baix la mar o damunt la mar, també, en aquest cas.
1: Doncs baix la mar i precisament no és casualitat. El que tenim és la recuperació d'una carrossa molt especial, la carrossa de Neptú, en totes les seues sirenes, que precisament per a les festes de Sant Pere, que tindran lloc del 28 de juny al 4 de juliol, se va recuperar, que està recuperant el districte marítim del Grau, el nostre Grau, perquè, com ja hem explicat en alguna ocasió, justament esta cabalgata de la mar, la que dona inici a les festes de Sant Pere, enguany vol recuperar més que mai esa essència marinera. I una de les imatges icòniques pues era també una carrossa que malauradament estava un poquet abandonada en un magatzem per ahí tirada i bueno, se li té que donar una mà de pintura, se li té que tractar de restaurar perquè pugui lluir pues precisament això, tots aquests personatges també de la mitologia, de Neptuno, de les sirenes, i tornarà a recuperar, com dient, esa essència marinera. O sigui que ja, fija't, ja hem anat per Sant Joan, ja estem en Sant Pere, que per cert, Sant Pere enguany també porta novetats, també contarem alguna coseta, sí, perquè també se farà un espectacle, a part d'aquell que se va fer ja de les campaners, que van portar així...
0: Els campaners.
1: Els campaners, que és molt important i crec que va ser molt emotiu també per apropar. Enguany també se tractarà de fer una coseta un poquet diferent. També té que veure amb el foc, no? I veurem un poquet què és el que tindrà que veure. Així que, bueno, hem anat per l'arena, hem anat en les fogueres, ens hem posat baix de la mar... I ara el que tenim que tindre també és molta precaució al volant, sobretot si accelerem.

0: Hablar de ese stand de Totes Conductors y que al cual pueden decir que honoren también sobre Totes Camioners, pero en la provincia de Castelló a més es patró de algunos de los municipios.
1: Sí, sí, sí, San Cristóbal. San Cristófol, San Cristóbal, como pueden decir en castellà, en Valencia también había de estar presente. Y es que té molt de simbolisme, vull dir, per lo que tu dies, també un patró, patró d'aixòs que a voltes. Jo crec que se que se olvide, no, allò, però bueno, els cavallers sempre ho diuen, ja se li cride per la Mare de Déu de Lledó, Sant Jaume i Sant Cristòfol Fadrell. Pues bueno, Sant Cristòfol no oblidem que és també patró de Castelló, de fet dins de l'àmbit de les Gaiates en ese dia 11 de juliol també al Palau de la Festa se fa com la cloenda en totes les comissions de les diferents gaiates, se fa també un festival, i a més per a tota la ciutadania, a part de la missa, en honor a Sant Cristòfol, que això justament l'últim programa que tindrem d'esta temporada coincidirà també en la data de Sant Cristòfol, estarà ja en ese cap de setmana, pues recordem que encara se dona esa cinteta a tots els vehicles, no, per a que puguen portar la protecció del sant, o sigui que això és també molt, molt important. I sinó que ja fixa com anem marcat el calendari. Si jo ja vos ho dic, que agarrareu paper, que agarrareu boli, que agarrareu la tablet, lo que fore.
0: Ens falten dies per a tot el calendari.
1: Però encara n'hi han molts, molts més dies i, bueno, i el grau continua sent protagonista o més que el grau, la mar.

0: Perquè, Rosana, què més ens queda a la mar per festejar?
1: Doncs, bueno, doncs n'hi ha una processó molt, molt emotiva, a mi m'agrada molt, o sigui, jo sempre penso en la meva mamà, que allà on estic segur que la vora, perquè és la del Dia de la Mareu del Carmen. I així a Castelló, igual que en tots els llocs que té que veure amb els mariners, i la patrona dels mariners també n'hi ha una processó especialment emotiva. I a part jo crec que enguany i de, malauradament des de fa molt de temps, hauria de ser també reivindicativa, no, per saber aquesta processó abandonada moltes vegades per les condicions econòmiques, per les condicions laborals, de tot el que són els pescadors, els mariners... Doncs que, bueno, que més enllà d'aquest castell de foc, aquesta processó marinera, aquesta veneració a la Mareu del Carmen, doncs, bueno, pensem, patrona marinera, patrona de la mar, tots els pescadors junts a aquest Sant Pere, doncs, bueno, cada vegada que potser triem, en tots els meus respectes, ja si s'enfadaran algunes empreses, però mete igual, varitas de pescado, doncs potser ens podien posar un aladró, un boqueró, una bona sardina en la Torre de la Sardina i pensar també en aquesta pesca que se diu de proximitat, que al cap i al fi és la que hem tingut així tota la vida, en aquestes pesques pues, de rastre del palangre o el que sigui, i jo vull que estiguem o no en aquest moment, ja que ja no tindrem el programa, però que ningú s'olvide ni de la Mareu del Carmen, ni de aquest dia de juliol, ni de, sobretot, de tots els mariners. I és que avui n'hi ha molta gent, em permetràs, de la que jo no vull que ens oblidem. Gent que se ho ha passat malament, que ha reivindicat moltes coses i que ens ha fet també... en les últimes setmanes canviar la nostra banda sonora.

0: Bueno, les nostres mestres, no?
1: Clar, i ara la gent dirà, a veure, què fa Rosana, què fa el punt de vista fester parlant d'ensenyament, parlant de docència? Doncs precisament perquè la festa forma part de la cultura, perquè durant tot aquest temps hem tingut l'oportunitat de veure a mestres de música, a gent que ensenya dolçaineta ball, que ensenya ball, perquè la primera entrevista en les nostres reines, Clara i Anna, ens dia també que s'havien conegut en l'escola on està con su joven, on hi ha moltíssima gent, perquè les mestres, els mestres, aquelles persones que ensenyen, també formen part de la formació i se ho han passat malament. Jo no volia, no podia, que este resum del punt de vista fester pogueré acabar sense tot lo que és ese reconeixement. Al marge de valoracions polítiques que així tractem de no entrar, cada un és suficientment adult o per tindre la seva opinió o per saber que les opinions és una conjugació de diferents punts de vista i que sempre cal mirar-los tots, però nosaltres avui teníem també que fer, jo creia que teníem que fer-los un homenatge, precisament un homenatge en el que, si em permets, m'agradaria també acabar, que és el mateix que ahir divendres, just abans de que s'iniciaren les classes, tenia lloc en molts dels centres educatius, no només de la província de Castelló, sinó de tota la comunitat valenciana, perquè precisament hi havia una crida que quan tornaven els docents a les aules, i no per haver acabat la vaga, sinó simplement perquè en aquesta tasca de responsabilitat van voler que no fos un tràmit burocràtic el poder avaluar els alumnes, doncs feien aquesta suspensió temporal de la vaga, que no finalització, només per aquesta tasca ètica i per donar-hi exemple a totes les noves generacions. Doncs ICE és el so que en punt de vista fester també volem que arribi a tot el món i que s'escoltava precisament ahir en molts llocs abans de començar les classes.
0: Pues aplaudiment, com bé deies, per a mestres, per a professors, per a molts d'ells que han passat, no?, per a aquest estudi, com bé deies, en este punt de vista fester. Gràcies, Rosana, també, per tot el calendari que ens has fet arribar. Anirem desgranant-lo també al llarg d'este mes i part del mes de juliol. Després, la nostra connexió de Vivir farà una parada de vacances, però encara ens queden programes per davant, per això. Així que moltíssimes gràcies, Rosana.
1: Doncs gràcies a vosaltres i, bueno, no penseu que este resum és el final, que
0: no.
1: La setmana que ve
0: estem començant.
1: Tornem en totes aquestes recomanacions de Sant Joan. Moltes gràcies, fins al dissabte que ve.

0: Radio Castellón. Cadena SER.
1: Castelló, ruta de sabor, et convida a descubrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?